0: Els 40 de nit. Les matinades als 40 amb tots els èxits.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa...

0: Si és un èxit, sona als 40.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40 sempre a prop teu. Sempre a prop teu. Tenir-te.

0: por ejemplo, la que se va a liar en esa fiesta, ¿eh? Ah, y tendremos algunos artistas de la época de los años 90 y 2000 que van a venir, que van a regresar a los escenarios, como 77 Black, que fue número uno de la lista de 40, o como Kiko de Masterplan, que también fueron número uno de la lista de 40 en esa época. El Chojin vendrá con sus raps y demás. Todo eso va a ser los días 4 y 10, recuerda, ¿eh? 4 en Luz de Gas, Barcelona, el domingo de la semana que viene, y día 10 será en la Sala Art, en Príncipe Pío de Madrid. Las entradas están a la venta en Enterticket. Hazte con la tuya, ¿vale? Enterticket. Un último paseo juntos por la ruta. Venga, que te espero.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
2: 12.061, serie 93.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
3: Barcelona, 93.9.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I sopem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem, i deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores de Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
13: Marta,
14: Corre Neta ens presenta Marta, una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
13: Marta,
14: Marta, la nova cançó de Corre Neta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
15: El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Capravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
16: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? It's a

0: De tota la família, que recorre el mercat. Tallers i botifarrada sardinada solidària en favor d'Obertament. Inscripcions a cursamercabarna.cat amb el patrocini de Plàtanos Ruiz.
1: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
2: Aumentar beneficios, optimizar recursos, gestionar personal y además promocionar tu marca. ¿Te suena?
3: A nosotros también. Radio Barcelona, Cadena SER presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados.
4: Ilenia Alesi de Eurofitness.
5: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
4: Branding Plan ayuda a pymes de toda España a crecer desde hace años.
3: Llama al 93 314 4400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre.
4: Podrás beneficiarte de los mejores precios del año en radio y digital.
3: Con Branding Plan, los negocios mejoran.
6: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.
7: En los 40. José Vicens.
8: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

0: los sábados de 10 a 11 de la noche, World Dance Music con DJ Nano. Conéctate y forma parte del radio show de música electrónica y de habla hispana más escuchado del mundo. En los 40, World Dance Music, presentado por DJ Nano. Barcelona, 93.9. Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Camp 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a

0: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.
1: En los 40, José Vicens.

0: el Bruno Mars amb I Just Might, l'encarregat de donar-te la benvinguda a aquesta nova horeta a través dels 40, dissabte a la tarda, i han passat l'huracà i la ressaca, també una micona, dels 40 Poble Mercè, ahir a la platja del Bogatell. Increïble, quin mar de persones de caps gaudint al màxim amb un cartell fantàstic. I parlant de coses fantàstiques, mira què tinc ara per tu.
1: El so més nou. Els 40.
0: Maluma, Shakira i això que s'anomena Agua.

0: Efectivament, és el Manuel Turizo. És el seu últim gran èxit a casa nostra, això que s'anomena Por un pendejo no sé llorar. Salut, mi reina. I a més, aquesta setmana ens ha confirmat que estarà amb nosaltres als 40 Music Awards d'aquest 2026. Trobaràs tota la informació als 40.cat. Recorda que enguany se celebra a Barcelona.
1: Els 40... Víctor de la Torre.

0: És l'última cançó de la colombiana Karol G en col·laboració de la Judeline i també del Rusowski, això que s'anomena Baby Wow, que ha anat creixent en fama i popularitat com l'escuma, de debò, ha sigut completament increïble.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: I el que també és realment increïble és aquest nexe que aconsegueix la de Sant Climent de Llobregat amb els seus seguidors. És que no para, amb cançons com aquesta, la més nova de l'Aitana, Conexión Psíquica.

0: Ai, dia soleado, no faltava per aquí Mike Towers amb Quevedo. I atenció perquè de seguida veiem una bona batxata plegats amb dos dels grans del gènere. Abans, arriba la cançó en català més important de la setmana.
1: Aquesta és la cançó en català de la setmana...
2: Els 40.
0: Efectivament, és la col·laboració que han fet els germans de Sant Andreu a Barcelona, els Ginestà, amb el de Sant Feliu, amb el Nil Moliner, porta per títol Amb qui estaràs?

0: Va marxar de gira plegats i van aprofitar doncs, també per fer col·laboracions juntes en un disc fantàstic. Romeo Santos, Prince Royce, una miqueta de batxareta a aquesta hora de la tarda del dissabte per gaudir d'aquest tardós. Escolta'm, i en un tres i no res, arribem a les 7 de la tarda. Evidentment, amb molt més per compartir plegats i aquella cançó que tens ganes d'escoltar, de seguida te la poso, eh? De seguida per aquí, Remy Lené des de Chicago amb aquest Love Me Not. La nova de la Miley, amb nou estil, nova era. I el número 1 de la setmana. Queda't al meu costat.
1: Tots els èxits. 40. Els 40.

0: vam a buscar.
1: Corraleta ens presenta Marta, una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
0: Marta.
1: Marta, la nova cançó de Gorra Neta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
2: Barcelona, 93.9.
3: Vacances acabades? Ara toca tornar amb força. A Clubs Eurofitness tenim clar que setembre és el segon gener. Reinicia rutines, activa't i posa't en marxa amb nosaltres. Clubs Eurofitness, el teu moment és ara. Troba el centre que tens més a prop a eurofitness.com.
4: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
5: El premio al producto más versátil, sin gluten, es para Mazarepa Goya.
6: Prueba Mazarepa Goya, la harina de maíz sin gluten que se convertirá en la nueva estrella de tu cocina. Ideal para arepas, tortitas, empanadas y mucho más. Entra en goya.es y descubre deliciosas recetas. Porque si es Goya, tiene que ser bueno.
7: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
8: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
9: Se'ns ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
8: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.

0: és la cançó més important d'aquesta setmana. El número 1 dels 40, això ens explicava aquest matí el Toni Aguilar en el nou repàs de la llista setmanal, el del 41 Coca-Cola. L'Ariana Grande aconseguia fer el tron de la nostra llista amb aquesta, la seva última proposta, anomenada Hate That I Made You Love Me, que trobaràs dins del seu últim àlbum d'estudi que ja està presentant i que s'anomena Peril.
1: Els 40. Víctor de la Torre.

la ciutat de Chicago, als Estats Units d'Amèrica, arriba aquesta jove que fa ja un temps que va estrenar aquesta cançó, que la va produir, la va crear, però ha sigut ara. I gràcies a TikTok, a les plataformes digitals, que s'ha fet viral. Reveal Lené, això es diu Love Me Not.

0: que vindran.
1: Diumenge sense drama, o això esperem tots, que sigui més tranquil·let i amb més bon rotllo. Els Catarres, i atenció, la que no té sense drama, sinó que tot al contrari, arriba per arrasar, és la Miley, amb Nova Era. Atenció amb això, que és el més nou. Bass Persuade.
2: Escolta ja el més nou, els 40. Let's go.

Malalt de somnis és el més nou de Sexenica. Ahir van estar esplèndids a sobre de l'escenari dels 40 Poble Mercè, a Bogatell, a Barcelona. I déu-n'hi-do quina notícia ens van donar sobre de l'escenari. Quina exclusiva! I és que esperen un respir, fan una aturada al camí, però per carregar bateries, eh? Això sí, abans de que es prenguin aquest respir, tenen més corda, eh? De fet, tenen un concert preparadíssim. Ens ho explicaven ahir, als 40 de Poble Mercè. Ara per aquí, Petit Oa.

0: Aquí estava sonant per tu el Bad Bunny amb Debí tirar més fotos. Escolta'm, de seguida arribem a les 8 i atenció perquè sonarem així. Karol G, Jude Line, Rusowski amb Bye Bye Wow. La Adela, que diu que no està a Los Angeles. Ain't in L.A. O l'última cançó del Camilo. Es diu El Árbol. Tot això i més està a punt de sonar als 40.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio. Als 40.
0: Abans, però, arribarem a les 8 escoltant aquest nou talent. Amb aquest, el primer senzill, la targeta de presentació als 40, que s'anomena Que no s'acabi mai. Ell és el Javito.

0: Manuel Turizo. Ja és una de les performances que tenim mitjà garantides per aquesta nova edició dels Grans Premis de la Música a casa nostra, que enguany reben com cal la ciutat de Barcelona com a seu, eh? Els 40 Music Awards 2026. Passaran aquí. I, a més, el Manuel Turizo ja ens ha confirmat que ell hi serà present.
1: Els 40... Víctor de la Torre. 40.

0: Aquí estava la Shakira, que no para, últimament no para de treballar, té la seva residència a la capital espanyola, a Madrid, i a més, doncs, himne del Mundial, ara col·laboració amb Maluma, està increïble. Molt bé, era el Dai Dai, i ara la nova del Camilo, El Árbol.
1: El som més nou. 40. Els 40.

Aquest és l'himne de la inclusió, de la unitat, de la bellesa, de les persones que provenen de llocs més diversos, d'aquesta cantant eslovaca anomenada Adela Jergová. Sí, sí, va estar a punt d'entrar a l'Skatzai. Sembla que finalment es va quedar a les fora, no va entrar en el grup, però que tenien claríssim que ella havia de ser solista. I ho està fent molt i molt bé, amb això que s'anomena Ain't in LA, no sóc a Los Angeles.

Ull, perquè la Dua Lipa està ja enregistrant noves cançons, eh? Ja els ha vist fotografies, vídeos a la seva gravació. Aquí estàvem al Físic, a través dels 40, just abans d'anar a estar amb tot el que ens queda. I atenció, perquè ara ens arrambem Maluc amb Maluc, que arriba Romeo Santos, Prince Royce, i això que es diu Dardos.

0: Es diu Cara de Cul. La Naina i la Jules versionant la cançó dels Oques Grasses i ens acosten, evidentment, al punt de les 9 del vespre. Jo marxo i torno dilluns a l'Andallà, Catalunya. A partir, doncs, de les 10 aproximadament del matí farem un cafetó plegats amb un somriure per començar amb bon peu la setmana. Ara toca descansar i gaudir de la nit del dissabte. Sigueu dolents, però només una mica, ok?
1: Els 40. Víctor de la Torre.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. Em desperta una